0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 i 18 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils amb un acte davant del Club Nàutic, al punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte han participat representants polítics i policials. L'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència. I els avisos de calor persisteixen amb la previsió d'un repunt per demà, un augment dels termòmetres que coincideix amb el Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals. Des de primers d'any i fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català. Més de la meitat al Baix Empordà i han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola. L'ONG Greenpeace lamenta l'abandonament de les finques i, per tant, el creixement descontrolat, però també...

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Granada vuelve a temblar. A esta hora los vecinos todavía se recuperan del susto por un nuevo terremoto, este de magnitud 4,8, que ha sacudido la provincia poco después de las 10:30 de la mañana con varias réplicas. 3 personas han resultado heridas leves, hay algunos daños materiales. Hace solo 3 días hubo otro temblor en el mismo punto. Las autoridades llaman a la calma. Por prevención, la Alhambra ha sido desalojada. Vamos a ver cómo está hasta ahora el ambiente por las calles de la ciudad. Patricia Aranda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues aquí en el centro de Granada la situación va volviendo poco a poco a una relativa normalidad después de los 3 terremotos de más de 4 grados de magnitud que hemos vivido de forma casi consecutiva. A lo largo de la mañana hemos seguido notando algunas réplicas de menos intensidad y duración, pero muchos granadinos aún tienen el susto en el cuerpo.
3: Estaba trabajando en el piso cuarto y ha vibrado muchísimo, ha hecho mucho ruido, ha vibrado todo, ha durado mucho porque me ha dado tiempo a gritar, a meterme debajo de la mesa y está un rato debajo de la mesa.
2: Se han desalojado de forma preventiva la Diputación, hoteles, centros comerciales y la Alhambra. Allí el equipo de conservación está inspeccionando las instalaciones. También hemos visto negocios que han cerrado y calles cortadas por los desprendimientos. El consejero de emergencias, Antonio Sanz, viaja en estos momentos a Granada para analizar la situación.
0: En Radio 5 hemos hablado con el alcalde de Gójar, epicentro del seísmo. Joaquín Prieto nos ha confirmado que no ha habido daños estructurales en los edificios y pide tranquilidad.
4: Tenemos la experiencia ya de que no ha habido afecciones importantes en todo lo que son edificaciones nuevas, lo único en la parte antigua del municipio, que sí ha habido afecciones en algunas cubiertas, en algunas casas que ya estaban abandonadas, pues que se ha precipitado lo que es el deterioro.
0: Desde el pasado fin de semana se han registrado casi 400 temblores en Granada, la gran mayoría imperceptibles para la población. Los expertos recuerdan que es una zona con mucha actividad sísmica, se lo ha contado Carlos González, sismólogo de la Red Sísmica Nacional, a nuestras compañeras de Mediodía Radio Nacional.
5: Durante varios días va a haber terremotos. Llevamos ya más de 400 desde la noche del viernes, del sábado a la 1 de la mañana. Que sí, durante varios días habrá más terremotos.
0: Estamos ya en Ceuta. En las próximas horas va a estar operativo el primero de los 4 nuevos espacios de acogida temporal que se van a habilitar para los miles de migrantes que siguen en la playa o en la calle en condiciones muy precarias. En total, 1.500 plazas, las primeras en las carpas que se están instalando en la explanada de Loma Colmenar. Ahí está Isabel Jiménez. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues la situación ahora mismo está más o menos como estaba la pasada tarde, así que esos traslados parece que van a tener que esperar. Se han levantado 2 carpas que están dando sombra en el embalsamiento de Loma Colmenar, junto a 2 tiendas militares. En la hípica, donde el descontento de los usuarios se plasma en un cartel a la entrada, la pista principal se aplanó la pasada tarde, pero hoy sigue igual y ni el campo de fútbol ni la antigua fábrica de guano, donde se ubican las duchas del trampolín, han visto cambio alguno. La idea es inicialmente abrir 1.500 plazas y aunque Migración no quiere ponerse techo, estudia elevarlas a 4.000. Hoy el Masai sigue en Ceuta, se reúne con Cruz Roja, con CEPAIN y con ACCEM, entidades que trabajan con migrantes. ACCEM, por ejemplo, hará aquí un trabajo de primera acogida similar al que ya hace en Canarias.
0: El Masaiz, que ha respondido a las críticas que este lunes lanzaba al gobierno el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, acusa a Moncloa de pasividad y de eludir sus responsabilidades. Hoy la también portavoz del Ejecutivo lamentaba que esté a las órdenes de un PP sometido a Vox.
7: Me preocupa mucho los mensajes que escucho en cuanto a las entidades que trabajan con población migrante, que están marcando la pauta de Vox al Partido Popular. Me preocupa mucho que esto pase aquí.
0: Y el PP, Alberto Núñez Feijóo, dice que el problema es que el gobierno está desaparecido.
8: Un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
0: La actualidad de este martes pasa también por la Audiencia Nacional, donde esta mañana estaba citado Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, investigado en el caso Leire Díez. Serrano ha entregado su móvil para que los investigadores realicen un segundo clonado tras rechazar el que hizo la Guardia Civil a mediados de julio por falta de garantías. En la Audiencia Nacional está Mar Lupien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El juez acepta así la petición de la defensa de Serrano, que solicitaba ese nuevo volcado, ya que el anterior, realizado unos días después de su imputación, no cumpliría con las garantías procesales, según argumentaban. Por ello, en estos momentos, el teléfono del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE sigue la Audiencia Nacional en una sala precintada donde se está realizando esa copia. Un proceso que va a durar unas 8 horas. Mañana, a las 10:30 de la mañana, acudirán de nuevo a sede judicial Serrano y su abogado para estar presentes en la recogida de esa información. La defensa solicita además que los datos que se obtengan se limiten a lo que tenga que ver con la causa, sin entrar en conversaciones personales. Lo obtenido en el primer clonado no llegó a procesarse ni a incluirse en el sumario. Ahora, si todo va según lo previsto, la UCO elaborará un informe a partir del contenido del terminal y después el juez llamará a declarar como investigado a Serrano en el llamado caso Leire 10. El instructor busca aclarar su papel en la presunta trama para torpedear casos judiciales del entorno del gobierno y del Partido Socialista y en los supuestos amaños de contratos públicos relacionados con la SEPI.
9: Y un día más atentos también a la evolución de los incendios. Por ahí empezamos el repaso al resto de las noticias. Luis Ortín, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se ha desactivado la emergencia en Niebla, Huelva. El fuego está completamente estabilizado y los bomberos siguen avanzando en su control tras una noche sin reactivaciones. También ha sido una madrugada favorable para los trabajos de extinción del incendio de las Peñas de Riglos en Huesca, aunque no se baja la guardia por el viento y el calor de los próximos días. Se espera que mañana algunos de los más de mil vecinos que siguen desalojados puedan volver a sus casas. Inés Escario, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Finalmente, no serán las próximas horas, pero si la evolución del incendio sigue siendo favorable, parte de esos 1.000 vecinos desalojados podrían regresar a casa mañana. El semblante del consejero aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, era hoy algo más optimista tras la reunión del CECOPI.
12: Hay que buscar que cumpla las condiciones óptimas como incendio forestal y, lógicamente, cumpla las condiciones óptimas para poder vivir. Pero yo creo que mañana, si todo va bien, mañana sí que va a empezar a haber algo.
11: Los primeros serán previsiblemente los del flanco izquierdo, que es el que presenta mejor evolución. Eso sí, sigue el máximo despliegue de medios ahora que regresan las altas temperaturas.
12: Hoy tenemos de nuevo un viento, un cierzo en la zona con rachas de más de 30-40 kilómetros por hora. Tenemos de nuevo temperaturas por encima de 35 grados otra vez y tenemos una humedad que durante el día baja al 15%.
11: Así que temen que los trabajos serán complicados hoy y mañana.
10: Nueva jornada de avisos por calor. Los termómetros podrían marcar los 40 grados en los valles del Tajo, Guadalquivir o del Miño. Muy dependientes hoy precisamente de Galicia por el aviso rojo en el sur de Pontevedra. También intenso calor en las vecinas Lugo y Ourense. Vamos a esta última provincia. Raquel Sainza, buenas tardes.
13: Buenas tardes y ahora mismo también calurosas. En Ourense capital la sensación es sofocante y los termómetros todavía no han llegado a su tope. Se prevé que en torno a las 4 de esta tarde lleguen a los 42 grados y la ciudad se convierta en la capital de provincia con la temperatura más alta de toda España en el día de hoy. Algo que hace que muchos escapen de la calle y busquen otro refugio.
14: Metiéndonos na sombra, nas piscinas, tal, no río tamén un pouco.
15: E evitándolo como se pode. Yo, ya te digo, estoy todo el día con el ventilador encendido.
16: Y por la calle non se pode andar.
13: Activada está la alerta por episodio de calor de nivel rojo en Valdeorras y el sur de Pontevedra, lo que obliga, por ejemplo, a adaptar las jornadas de aquellos que trabajan en el exterior.
17: Estes días temos alerta, entonces aún temos que parar.
13: Y la noche tampoco ha permitido a algunos refrescarse. Vigo registraba 30 grados a las 3 de la mañana y en algunos puntos del sur de Pontevedra ya superaban los 31 en torno a las 10.
10: De los mercados, la mayoría de bolsas europeas están hoy en rojo por la nueva escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos, y el IBEX, aunque ha bajado también en su apertura, ahora está en verde y ha vuelto a superar los 20.000 puntos. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
18: Buenas tardes, el IBEX 35 es el único en positivo, suma un 0,3% ahora mismo y recupera esa frontera de los 20.000 puntos que perdió ayer. Eso en un día en rojo para el resto de bolsas europeas. También Wall Street apunta a una apertura en negativo con el lastre del sector tecnológico. La guerra entre Estados Unidos e Irán continúa marcando el ritmo de los mercados. El petróleo Brent repunta hoy ligeramente y supera los 91 dólares por barril.
0: Y en los deportes, Rodri está a punto de ser jugador del FC Barcelona. Daniel Ampuero, buenas tardes.
19: Buenas tardes. El jugador madrileño está a minutos de estampar su firma que le va a ligar al club azulgrana para las próximas 4 temporadas. El portugués Joao Cancelo también tiene que hacer su oficial hoy su contratación con el Barça, aunque ninguno de los dos va a estar disponible para el último amistoso del jueves, el Joan Gamper, antes del debut liguero el próximo domingo ante el Elche. Un debut liguero que para el Atlético de Madrid será mañana ante el Málaga, que vuelve a la máxima categoría 8 años después. La grada del Metropolitano, veremos si juzga o no a Julián Álvarez Simeone.
20: La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido.
19: En tenis, Masters 1000 de Cincinnati, Rafa Jodará ha pasado a los octavos de final del torneo tras ganar al chileno Tabilo y se verá la siguiente ronda con el italiano Cowboli. Se queda en el camino el andaluce y hoy se juega ese pase a octavos Dani Mérida ante Taylor Fritz.
9: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
21: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
22: Bona tarda. El repunt de les temperatures i els avisos per calor diurna i nocturna tornen a posar en perill els boscos. Avui hi ha més municipis en risc d'incendi, un fet que coincideix amb el Dia Mundial de Prevenció d'Incendi. Justament hores d'ara crema un de vegetació a Vilaseca, tocada a les 7 al Tarragonès. Hi ha 5 dotacions dels bombers treballant-hi per evitar que les flames saltin a la carretera. Ara bé, sense comptar amb aquest foc, de moment en el que portem d'any, han hagut més de 600 incendis. Tot plegat en el dia en què també s'ha retut homenatge a les víctimes de l'atemptat terrorista avui a Cambrils, d'ara fa 9 anys, amb un acte davant el Club Nàutic, al punt on els terroristes van atropellar diversos vianants, un d'ells mortalment. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci, una ofrena floral, i s'ha llegit un manifest reivindicant la pau i la convivència davant l'odi i la intolerància.
23: Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar, tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat.
22: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització, en Cristian Estanesco a les vies de so i en Santi García a control central. De seguida ho expliquem tot. Abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
24: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha diverses incidències a l'AP7. A Cardedeu, una avaria en sentit Tarragona amb els vehicles al voral. Una altra avaria a Sant Cugat, ara mateix, en sentit Girona, també els vehicles al voral. En el cas de Castellet i la Gornal, un carril tallat, 3,5 km. I a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, un altre carril tallat per un altre accident. A més, una avaria a l'Ampolla, també amb els vehicles a voral, provoca certa lentitud. A banda, hi ha problemes, per exemple, a T310, a Reus, on hi ha una topada entre tres vehicles, un camió volcat, semivolcat, a la C26, a l'Espanyola, també provoca problemes, i diverses problemes a la Ronda de Dalt, per tant, en sentit del Llobregat, per tant, amb problemes de latitud. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bon dia.
22: Gràcies. També expliquem que a Rodalies s'ha restablert la circulació entre Sitges i Vilanova, interrompuda durant el matí per un atropellament. Amb totes les demores de les 7 línies afectades superen la mitja hora. I molt pendents, com dèiem, del temps, Emet, Jordi Oriós.
25: Avui les temperatures amb pocs canvis a Catalunya. Continuarà la calor, especialment cap a la meitat oest. Perill important per calor, perquè es podran assolir o superar els 39-40 graus a la Depressió Central i a la Conca de l'Ebre de Tarragona. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat a la tarda. Al quadrant nord-est s'esperen núvols d'evolució amb possibilitat de ruixats aïllats ocasionalment acompanyats de tormenta. A la nit, amb pocs canvis, no baixaran dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Girona i Lleida. Continuen eixos valors tropicals tòrrids més cap al litoral.
21: Edició migdia. Ana Bañeres.
22: Catalunya manté actius un avís per calor i un altre per calor nocturn al litoral. Barcelona ciutat ha sumat la 53a nit tòrrida d'aquest estiu i tot plegat amb la previsió d'un nou repunt per demà, especialment a Ponent, la Catalunya central, zones del sud i la conca del Llobregat. D'aquí que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat davant el risc d'incendi forestal. El perill més elevat es concentra a les demarcacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Precisament a aquesta hora estem pendents d'un incendi de vegetació a tocar de les 7 a Vilaseca, al Tarragonès. Els bombers han mobilitzat 5 dotacions. De moment han aconseguit ancorar el foc pels flancs i treballant per evitar que les flames saltin a la carretera. Aquest 2026 han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola a Catalunya. L'ONG Greenpeace, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Incendis Forestals, alerta de la manca de prevenció i exigeix més inversió. Laura Hurtado.
1: Des de principi d'any fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, el foc que va cremar les Gavarres. Greenpeace lamenta que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal de manera descontrolada. A més, l'organització assegura que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posa en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto, portaveu.
2: Gran part de tot l'arc Mediterráneo, incluida Cataluña, hay una gran cantidad de población, millones de personas viviendo en una matriz forestal, viviendo en contacto directo con el monte. Los árboles están en contacto con la carpintería, con el exterior de las casas, con los setos. És a dir, tenemos una situació de vulnerabilitat molt alta.
1: L'entitat defensa que cal fer un canvi de model que millori la planificació i la gestió del territori i que permeti identificar els riscos climàtics.
22: I mentre el termòmetre es dispara posant en risc els boscos, les ciutats acumulen calor. SATSE Catalunya reclama un pla específic de protecció per a les infermeres i fisioterapeutes d'atenció domiciliària davant les onades de calor cada vegada més intenses i persistents. El sindicat considera que les actuacions preventives vigents no donen resposta a uns professionals sanitaris exposats durant hores de temperatures extremes, desplaçant-se entre domicilis, carregant material assistencial i atenent pacients en habitatges on no hi ha climatització o fins i tot ascensor. D'aquí que reclamen a la sanitat pública concertada i privada, mesures específiques per garantir condicions laborals segures i una atenció de qualitat a la ciutadania. Magda Moyano és delegada de SATSE.
3: Demanem uniformes adaptats a l'estiu, demanem sistemes d'hidratació portàtils perquè els companys i companyes tinguin a l'abast hidratació en condicions òptimes per millorar les seves temperatures corporals. Igualment, demanem reconduir en la mida possible alguns horaris quan la situació sigui extrema.
22: I encara amb les conseqüències de la calor, les elevades temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han obligat la DEO Tarragona a avançar la barema d'enguany. Pilar Ribas.
4: Les pluges de la tardor i primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des de juny ha fet minvar-ne el volum. Malgrat tot, s'espera una collita de qualitat i amb una producció similar a la de l'any passat, que va ser de 2,2 milions de quilos. A més, aquesta poca hidratació ha fet que no hi hagin aparegut fongs. I, per tant, la vinya està sana, segons ha destacat la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
5: Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una barema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo, per fer un bon vi.
4: La majoria de cellers han començat la verema aquesta setmana, però en alguns indrets del Camp de Tarragona i la Ribera d'Ebre cullen des de la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Les varietats més primerenques són les blanques destinades a vins escumosos i al macabeu. Un any més preocupa el descens del consum del vi a nivell mundial, que ha fet baixar el preu que cobra el productor. La DEO Tarragona agrupa 26 cellers de 4 comarques, Tarragonès, el Camp, Baix Camp i Ribera d'Ebre.
22: Canviem de qüestió. Cambrils ha commemorat aquest dimarts al matí el 9è aniversari de l'atemptat terrorista que va sacsejar aquesta tranquil·la localitat tarragonina el 18 d'agost de 2017. I un any més, la celebració ha tingut com a escenari la plaça de la Pau, on molt a prop es va cometre l'acte jihadista i van ser abatuts els 5 autors a mans dels Mossos d'Esquadra. Ha estat un acte breu i senzill, gairebé íntim, presidit per l'alcalde Oliver Klein. Durant la lectura del manifest institucional, Klein ha recordat a les víctimes, ha agraït la tasca dels cossos de seguretat i s'ha mostrat convençut que es pot lluitar contra el fanatisme. Posteriorment hi ha hagut una ofrena floral i un minut de silenci.
23: Aquells fets no haurien d'haver passat mai, però ja que van passar tenim el deure moral de transformar-ne el record en una força que ens faci millors com a persones i més forts com a societat. Davant la violència, pau. Davant de l'odi, respecte. Davant de la intolerància, convivència. Davant de qui pretén dividir-nos, més comunitat.
22: En aquest punt també els expliquem que el govern ha decidit recórrer a la intel·ligència artificial per detectar els pisos buits que hi ha a Catalunya. Les bases estan treballant a Lleida. Pepa Sant Genís.
6: A Lleida, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, el CIMNE, està desenvolupant un nou sistema encarregat pel govern de la Generalitat que fa servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha als municipis de Catalunya. El director de la Unitat d'Innovació del CIMNE de Lleida, Jordi Cipriano, explica els paràmetres que utilitzen per desenvolupar aquest sistema.
26: El que fem és, a nivell de codi postal, de tots els codis postals de Catalunya, direm la probabilitat a nivell d'aquell codi postal de que hi hagi un nombre gran de pisos buits, perquè ho fem amb dades de consums d'aigua, amb consums elèctrics, dades que venen del cadastre, i hi ha uns quants ajuntaments que van dedicar-se a fer visites in situ per determinar pisos buits. Aquests estudis farem servir per validar.
6: Amb els resultats obtinguts s'elaboraran un mapa dels pisos buits que hi ha a Catalunya, que es posarà a l'abast de tots els municipis perquè en un futur es puguin mobilitzar aquests habitatges. Aquest mapa estarà enllestit a mitjans de l'any que ve.
22: Per cert, que l'Associació de Promotors de Catalunya alerta que un 75% de municipis metropolitans no van començar cap habitatge protegit el 2025. Cristina Martín.
7: Tot això amb cada cop més ciutadans que reclamen pisos protegits. L'associació APCE critica que un 90% de les localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona es va registrar una ràtio inferior a una llar protegida per cada 1.000 habitants. Davant d'aquestes xifres, l'associació critica mesures com la prohibició de la venda especulativa, demana canviar el focus de les polítiques aprovades pel govern. Carles Sala és el vicesecretari general tècnic de l'APCE.
8: I el que reclamem des d'APCE és que les polítiques públiques d'habitatge no es centrin tant en temes de persecució als propietaris i de mesures coercitives, sinó que se centrin en mesures de foment.
7: L'Associació de Promotors adverteix que aquesta situació no és conjuntural perquè, segons dades que han recollit, més de la meitat de les localitats metropolitanes no ha generat llars protegides en els últims 5 anys.
22: I seguim parlant d'intel·ligència artificial. S'incorpora als centres de justícia juvenil com a nova eina d'inserció laboral dels joves infractors. La iniciativa inclou l'ús d'ulleres de realitat virtual i plataformes digitals per recrear processos de selecció reals. Núria Alcalà, bona tarda.
11: Bona tarda. Es tracta d'un projecte pilot del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia, dirigit a una desena de joves d'entre 16 i 18 anys que compleixen mesures judicials. A través d'un curs de 8 sessions, aquests joves treballen en l'identificació de les seves pròpies competències. La intel·ligència artificial els ajuda després a fer el seu currículum i carta de presentació. Mònica és dinamitzadora laboral de la Fundació Oscove.
12: El fet de poder treballar el currículum a través de la IA i poder-lo millorar, això obre més camp a l'hora de buscar feina.
11: Mentre la realitat virtual els permet simular entrevistes reals i treballar la comunicació amb els responsables o la gestió de conflictes.
12: Haver treballat amb les ulleres algunes sessions de com veure un magatzem, poder utilitzar aquesta realitat virtual perquè ells es situïn, això els hi dona més seguretat a les entrevistes.
11: I amb tot, un dels participants del programa, pressupostat amb 6.000 euros, ha aconseguit ja la seva primera entrevista de feina.
22: Doncs no deixem de parlar de justícia, perquè l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha expressat a Prada de Conflent abans de participar a la Universitat Catalana d'Estiu, que està convençuda que el Tribunal Suprem posarà totes les traves possibles per no amnistiar-la i que serà el Tribunal Constitucional qui acabarà donant-los la raó. Amb tot, també afegia, tot recordant que ja no està inhabilitada, que a dia d'avui continua sent una delinqüent i tenint antecedents penals. 2:22, Catalunya va rebre 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol. És un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. Mentretant, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. S'acumula ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i 270 vols cancel·lats. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals dignes i critica la pèrdua de drets en els darrers anys amb l'arribada d'una nova direcció.
14: No volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen. Sí que ens hem assabentat que han mantingut una reunió, em sembla, amb una altra secció sindical, però no amb nosaltres, no amb el comitè de vaga, i continuem.
22: I seguim parlant de xifres. Les exportacions a Catalunya han superat els 9.280 milions d'euros al juny, pràcticament un 3% més que en el mateix període de l'any passat. El resultat d'exportacions marca el segon nivell més alt per un mes de juny a la sèrie històrica, només superat pel juny del 23. Pel que fa a les importacions, han anotat xifres rècords en prop de 10.700 milions d'euros, després d'un augment interanual del 10%. La comparació entre exportacions i importacions, però, dona un saldo negatiu de gairebé 1.400 milions d'euros en el sisè mes de l'any, una escletxa que s'amplia un 106% en comparació amb l'any anterior. I poder fer tràmits sense haver de desplaçar-se és un dels objectius de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils que han posat en marxa la Generalitat aquest darrer any. Els detalls, Maria Huguet.
0: El govern ha calculat que des que funcionen s'han pogut fer prop de 5.000 tràmits i atencions, ja sigui amb una videotrucada o amb una oficina que es desplaça directament a la plaça del municipi, perquè sovint l'àmbit digital també suposa una barrera per a moltes persones. L'Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
10: Hem embarcat 5 oficines d'atenció ciutadana mòbils en aquestes furgonetes que recorren, no, al conjunt de Catalunya, en més de 200 municipis de l'àmbit rural de Catalunya. O això està permetent que en municipis com Vilaller o a municipis com Montgai arribi l'atenció ciutadana directament a la plaça del poble per poder tramitar el que, doncs, principalment ajuts de dependència, amb reconeixements, no, dels certificats de signatura digital, per poder tramitar una subvenció, ja sigui del Departament d'Agricultura o del Departament de Drets Socials.
0: El govern estudiarà si cal ampliar en funció de la demanda les rutes que faci aquesta oficina mòbil.
22: I gairebé 2:25 minuts, moment per la informació esportiva. Jorge Agüero, bona tarda.
13: Bona tarda, Anna.
21: Esports.
13: Molt pendents de dos anuncis oficials a Can Barça, Rodri i Joao Cancelo. Tots dos han passat aquest matí les proves mèdiques. El capità de la selecció espanyola, de fet, també ha passat ja per les oficines del club i ha signat el seu nou contracte, i és qüestió d'hores que sigui anunciat i presentat. S'espera que aquesta tarda Rodri ja posi per primera vegada amb la samarreta blaugrana i s'adreci per primera vegada també a la seva nova afició, en el cas de Joao Cancelo, en la seva tercera arribada al club, recordem, encara que aquesta és la primera en propietat, però no es farà cap tipus d'acte i ja se li rebrà demà al vespre en el trofeu Joan Gamper. Per a Montilivi, la rebel·lió per sortir del club li ha costat l'expedient a Víctor Sigankov, que recordem, es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés. Josep Guardiola.
15: Sigankov ja s'havia negat a jugar durant la pretemporada. Diumenge, en el primer partit de Lliga, tot i estar a la fulla de les alineacions, no va voler-se canviar i va veure el partit des de la llotja. I la gota

0: entre altres coses, que fa poca estona s'ha presentat Unai Hernández, el quart fitxatge de la temporada, que no va jugar diumenge i que estarà disponible ja per Còrdoba aquest pròxim divendres.
1: Gràcies, Josep. També a Girona, però en l'equip de bàsquet, aquesta tarda a partir de les 6 tindrà lloc la presentació dels nous fitxatges, entre ells Mac McClug, el base nord-americà que ha arribat avui i ha trepitjat la pista de Fontajau. En handbol, aquest vespre es disputa el torneig Ciutat de Granollers al Palau d'Esports. A les 6 de la tarda l'equip masculí s'enfronta al Zurich i a quarts de 9 el femení s'enfronta al Thun, també suís. D'ahir, per cert, recordem l'empat a 0 del Sabadell al Molinón contra l'Sporting de Gijón en el seu redebut en el campionat de segona divisió.
2: Gràcies, Jorge. Fins i ara, cultura. Més de 100.000 persones han participat ja en el programa Barcelona, capital mundial de l'arquitectura, que porta 5 mesos d'activitat. Un dels eixos destacats són les exposicions repartides per la ciutat, com Internalities, a l'espai Olivartés. La mostra que va representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia exhibeix projectes referents en arquitectura sostenible i explora la descarbonització de la construcció. Tots els detalls, Marta Orquín.
3: La construcció és la responsable del 37% de les emissions globals de CO2 i en aquest moment d'urgència climàtica l'arquitectura avança en estratègies per descarbonitzar el sector. Una qüestió que explora Internalities, que exhibeix a l'Olivartés, després de representar Espanya a la Bienal Internacional d'Arquitectura de Venècia, 16 projectes arquitectònics espanyols sostenibles. Nature produce no waste. Una altra manera de construir que busca equilibrar economia i ecologia i millora la relació amb el territori utilitzant materials de l'entorn. L'arquitecte Roy Salgueiro és un dels comissaris de l'exposició.
4: Que trabajemos fundamentalmente con recursos de los que disponemos, que son locales o de kilómetro cero, que tienen una baja huella de carbono y que con frecuencia son regenerativos.
3: La posidònia mediterrània, utilitzada com aïllant tèrmic en cases a Formentera i Mallorca, la pedra, la terra compactada o la fusta són alguns dels materials propis de la seva geografia emprats en aquests projectes arquitectònics. La mostra inclou exemples de reutilització de residus per crear nous edificis, com el bloc d'habitatge social a Mallorca que l'estudi català Arquitectes ha aixecat a partir de les runes d'una antiga escola, com explica Manuel Bouzas, l'altre comissari d'Internalities.
5: L'aporte de nuevo material de cemento es significativamente menor que un hormigón normal, porque en realidad un gran porcentaje de la materia que compone esas paredes proviene de la demolición de esa escuela anterior.
3: La mostra també reivindica els oficis i l'artesania aplicables a la construcció, la reducció de les emissions dels edificis i la transició energètica.
2: I nosaltres avui acabem amb Miguel Ríos. L'artista, tota una llegenda del rock espanyol, clausura aquesta nit a Palafrugell la 26a edició del Festival de Cap Roig. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera, Miguel Ríos pujarà a l'escenari per presentar els temes del seu nou disc, L'Último Vals, i revisitarà també els seus grans clàssics. I avui l'acompanyarà més Manolo García com a artista convidat. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar escoltant aquesta sintonia també a la web rtbbhe.cat. Bona tarda.
6: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
7: 2:30, 1:30 en Canarias. Vamos con el resto de la actualidad. Enseguida volvemos a Granada. De un momento a otro va a comparecer la alcaldesa de la ciudad tras el terremoto de magnitud 4,8 que ha sacudido la provincia esta mañana. Pero antes nos ocupamos de Ceuta. La explanada de Loma Colmenar, muy cerca de la frontera del Tarajal, ultima la instalación de varias carpas para acoger a algunos de los miles de migrantes que siguen vagando por las calles o en la playa del Trampolín. Es el primero de los 4 nuevos espacios de acogida. De momento van a ser 1.500 plazas y entre quienes lleven casi 3 semanas en Ceuta empiezan a surgir muchas dudas sobre su futuro. Se lo están contando a nuestra compañera Isabel Jiménez. Isa, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Las carpas son el símbolo más visual de que algo empieza a moverse de verdad en la gestión migratoria y en este momento los residentes en la playa del Trampolín empiezan a estar llenos de dudas. Nos decía uno de ellos, senegalés, que piensa que nacionalidades como los sudaneses, los palestinos o los chadianos pueden tener más posibilidades de entrar, porque son colectivos que tienen unas tasas de reconocimiento de protección internacional muy altas. A los marroquíes, por ejemplo, les están empezando a llegar denegaciones.